0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.
2: 1, 2, 3, cuidado con...

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.
2: All right, baby.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

Y ahora es el momento de recordarte que Restaurant Albadiu el próximo día 7 de junio a las 18 horas. Gran inauguración de les terrasses d'Albadiu. Ja ho saps. Restaurant Albadiu. Aquesta inauguració de les terrasses, com cada any, on ho passem superbé, estem tots convidats, són a l'Avinguda Navarra número 6 de Badalona. Ja lo sabes, Restaurant Albadiu. Gran inauguració de les terrasses d'Albadiu, amb un pica-pica, amb alguna beguda i amb música i amb bona companyia. 3 hores d'aparcament gratuït. Així que ja ho saps. I pots trucar per demanar, pues, si vols demà anar a dinar o vull anar a dinar, al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant Albadiu. Cuina catalana amb tocs propis de la cuina mediterrània. Ho he dit al revés, però no passa res. Y también puedes llamar para preguntar por el parking del Hotel Badalona Tower, que está abierto al público y que es fácil y sencillo. Pues hay abonos mensuales también para estacionar por horas, los precios son competitivos y están, como hemos dicho, en el Hotel Badalona Tower, en Avinguda Navarra número 6 de Badalona. Pide información llamando al 93-184-7900, 93-184-7900, parking del Hotel Badalona Tower.

Catla Emiliana, que no estava a la platja. Dic, m'estàs fent trampa, tu no estàs a la platja. Diu, no, estic a casa ja. Doncs ell ens demana al meu avi. Aquí la tens, que tinguis un gran dia, Emiliana.

0: Bon dia, Maria. Quina maica de casa Gemes. No estic a la platja, però des de casa veig que hi ha força gent i que la mar està molt plana. Jo, com pots imaginar, estic a la cuina, que avui tinc dos convidats a dinar, fem una amanida d'estiu de mongeta blanca petita i després unes mandonguilletes, però amb molt poca salsa, no negades, que allò em sembla que és molt més d'hivern, oi?
1: Molt bé, sí.
0: Doncs m'agradaria escoltar si et va bé una cançó del barri o la que tu vulguis. T'envio una abraçada, et desitjo bon cap de setmana i, com no, enviar-li també a la Pepi de Sant Mori dos petons. Apa-li, adéu, guapes.
1: Doncs un petonet i aquí tens. Gràcies per la informació. Quiéreme al barrio, un petonet guapa. Que tinguis un bon cap de setmana.

0: Vamos con la agenda de Radio Pomar. Aquí en Radio Pomar estamos de Festa Mayor. Hace un ratito hemos tenido la ocasión de disfrutar de la fiesta de la espuma. Ahora a las 2, butifarrada. A las 4, bingo. A las 5, aquí en Pomar, chocolate con melindros. Y a las 5, música, DJ no normative. Y a las 9, tinglao. También contarte y decirte que ha habido cambio de fecha. La 46 Cursa Popular Ciudad de Badalona iba a celebrarse ayer y se celebra mañana, día 31, por la mañana. Y contarte también que no te puedes perder una actividad musical en el día de hoy en Badalona. Por ejemplo, contarte que la Orquesta de Cambra Catalana, decirte que estará actuando, ahora te lo cuento, estará actuando en la parroquia Sant'Antoni de Pádua, en la ronda Sant'Antoni de Llefià, número 67 en Badalona, en un concierto hoy a las 5:30. Hoy a las 5:30, buena música con la Orquesta de Cambra Catalana. Te ofrece hoy este concierto, Amorosa Primavera. No te lo pierdas a las 5:30. A las 7:30, en la parroquia de Sant'Antoni de Pádua. Y vamos ahora con una llamada, que hay alguien que nos llama y nos pide una canción a través del 93 465 77 76. Si nos deja... Hola, buena tarde, buenas tardes.
1: Molt bona tarda.
0: Molt bona tarda, en qui parlo?
1: Amb en Joan.
0: Joan, des d'on truques?
1: Des de la Rambla Prim de Barcelona.
0: Rambla Prim, com va la vida, Joan? Com va tot?
1: Que ja és molt.
0: Com va tot?
1: Que va, que ja és molt.
0: Sí, correcte. I Joan, truques perquè vols escoltar i dedicar una cançó. Quina cançó t'agradaria sentir aquí a la ràdio?
1: Del Joan Manel Serrat.
0: Sí.
1: Fa molt temps que no la sento ni la posa de ningú. Romance de Curro el Palmo.
0: Romance de...
1: Curro el Palmo.
0: Molt bé. I per què vols escoltar aquesta cançó, Joan? Què té aquesta cançó que la vols sentir avui aquí a la ràdio?
1: Ara em va agradar.
0: Sí.
1: Ara fa molt temps que no l'he sentida.
0: És veritat.
1: I dic, bueno, pues aviam si la puc escoltar.
0: Doncs sí, l'escoltem ara mateix, sense cap problema. I aquí li dediquem, per tu, Joan, i per qui més és la cançó?
1: A la meva senyora, que la tinc al costat, i per tots els radioients.
0: Com es diu la dona?
1: Joana.
0: Joana, correcte. Sí, me'n recordo molt. Molt bé de vosaltres. Doncs Joan, Joana, bon cap de setmana, bon dissabte, gràcies per escoltar-nos, gràcies per trucar, i ara escoltem el Joan Manuel Serrat.
1: Molt bé.
0: Ha estat molt amable. Gràcies, Joan.
1: Adiós, adiós.
0: Bona tarda, adéu. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Te llevo

Exacto, por mi que no quede aquí i solo aquí, en tu Ràdio Pomar. Ha trucat a la ràdio el Joan des de Rambla Prim, Barcelona, districte Sant Martí. Pel Joan, per la seva dona, la Joana. Volia escoltar aquesta cançó d'en Joan Manuel Serrat.

Aquesta cançó l'ha escollit l'amic Joan des de Sant Martí, des de la Rambla Prim de Barcelona, per la Joana. I el Joan, gràcies per escoltar-nos i gràcies per trucar al 93 465 77 76. És el telèfon de Ràdio Pomà. Si vols trucar i demanar la teva cançó, aquí estem fins les 5 de la tarda. I ara tornem a recordar la nostra agenda per avui i per demà diumenge.

0: Els sindicats majoritaris de l'educació reuneixen aquesta tarda telemàticament per preparar la consulta sobre el preacord pactat ahir amb Educació. També han de decidir si mantenen o no les convocatòries de vaga de la setmana que ve. La consellera Esther Niubó defensa que el pacte farà que d'aquí 4 anys els docents catalans siguin dels més ben pagats de l'Estat. Barcelona registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil. El 2025 van néixer poc més d'11.000 nadons, segons les dades del padró. La xifra de llars amb menors continua disminuint i les persones centenàries tornen a marcar un rècord històric i arriben gairebé a les 1.200. Sumar eleva el to contra el PSOE i demana explicacions contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista. El PNB té poca fe en la compareixença de Pedro Sánchez, insisteix en un avançament electoral, però descarta la moció de censura que proposa el PP. Els Estats Units i l'Iran continuen sense tancar cap acord per posar fi a la guerra. L'Iran acusa el president Trump de trair la diplomàcia per fer demandes excessives en les negociacions. Les línies vermelles de Trump són la reobertura de l'estret d'Hormuz i que Teheran abandoni les seves aspiracions nuclears. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut arriba a la província congolesa d'Uturi, on es va originar l'epidèmia d'Ebola que afecta l'Àfrica Central. Tedros Adhanom ha demanat més recursos per fer front a l'expansió del virus. Activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi en 4 comarques de Ponent: la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. La situació pot millorar i per demà els agents rurals no preveuen que hi hagi cap comarca amb risc tan elevat. Avui hi ha hagut 2 petits incendis a la Conca de Barberà i al Pallars Jussà. I ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI, era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement.
1: Esports.
2: Raúl Fernández s'ha imposat a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello, al davant de Jorge Martín i Fabio Di Gianantonio. Marc Márquez, que tornava avui de lesió, ha estat cinquè. En directe tenim els últims quilòmetres de la penúltima etapa del Giro d'Itàlia. Ara mateix, a falta de 7 quilòmetres i mig pel final, Jonas Vingegaard, el líder d'aquesta ronda, està escapat en solitari. Per tant, res fa pensar que se li pugui escapar el títol de campió del Giro. I l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió un cop més de la Lliga Masculina de Waterpolo, després de guanyar el segon partit de la final contra el Sabadell per 11-16.
0: Tot això en un dissabte amb calor intensa a les comarques del centre, l'oest i l'interior de l'Ebre, si bé ens allunyem dels rècords dels darrers 2 dies, màximes d'entre 30 i 35 graus. Tarda, amb risc elevat de tempestes al Pirineu, al Prepirineu i al nord de la Catalunya central. 3CAT Info.

Bona tarda, són ara mateix les 4 minuts. Després de la informació, continuem amb més música. Continuem amb més música, més cançons i comencem aquesta nova hora amb El Arrebato. Búscate un hombre que te quiera. Saludos, acabas de llegar.

0: Ràdio Pomà, Badalona.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i es pot anar a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu a l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra número 6. Restaurant El Badiu amb 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
2: Però avui celebrem que estem bé, celebrem-ho pels dies dolents. Ballarem calços, tiricoret.
1: Si eres autónomo o tienes un pequeño negocio, ahora cuando más nos necesitas, puedes contar con nosotros. Llámanos al 93 466 5657 y te informaremos. En Radio Pomar queremos ayudarte para que llegues más lejos. 93 466 5657, porque tú te lo mereces.

0: Ràdio Pomà, Badalona.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i es pot anar a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu a l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. Restaurant El Badiu amb 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al 93 184 79 00 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.
2: Desnudament.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.